0: Hello.
1: Hello?
0: Com ha llovido?
1: Jo em
0: Aigua.
1: van dir, companya meva, no puc pagar que jo gané quan se'm va dir molt d'acció, puc guanyar que on em vas l'anglès 081 71 04 56 8. Ha pogut que m'ho apanya meva, no puc pagar que jo gané quan se'm va dir molt d'acció. Jo ho puc pagar amb tu quan ho fa guanyar que on em vas l'anglès 081 71 04 56 8.
0: Wow. Mukara Shipopo?